0: Els propers minuts en el nostre programa, en Noi Però i Alcoi, anem a parlar amb l'escriptor, poeta, també lletrista, Josep Cortés. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Maribel.
0: Volíem compartir amb els nostres oients que fa uns dies, en concret del 4 al 6 de setembre, vas participar a Lloret Negre, que és el Festival de Gènere Negre de la Costa Brava. Com va sorgir aquesta iniciativa? Com el van convidar a anar-hi allí?
1: Doncs, casualitats de la vida, estem en una fira i un dels meus companys, un company escriptor, es va posar a descriure al públic que teníem al davant, que estàvem preguntant per els llibres que tenia, i al preguntar-los va esmentar les meves novel·les com a poesia. I en aquell moment no vaig voler trencar la paraula, no? Del deixaria en mal lloc. Però després li vaig dir, no és poesia, en aquest cas no és poesia, en aquest cas és novel·la. Diu, no m'ho digui, sí, novel·la negra. I no pot ser, sí. Bueno, la qüestió és que es van posar a parlar de què anava, Catarsi en un somni, que són les meves novel·les, una nissaga. I bé, li va resultar excessivament curiós i fort, no sols el drama, sinó la forma en la que havia nascut aquestes novel·les. No? I bé, ell havia estat ja en aquest certamen, en aquest festival, i bé, per circumstàncies casuals, casualitats o causalitats, en aquell moment, poc després, la gestora, la que conduïs tot el festival, es va posar en contacte amb ell. I ell li va comentar, li va parlar de mi. Res, ell em va dir si podia parlar amb mi per telèfon. Vam estar comentant les meves novel·les, la forma en la que les havia escrites, els gèneres diferents en els que escric i tot allò. I li va resultar molt, molt interessant. I va dir, doncs, si a tu t'agradaria, si tu volgueres, m'agradaria que participares en el nostre festival. I, bueno, jo em vaig quedar molt sobtat, no?, perquè, no, és un salt molt gran. No tots els dies passes d'estar als teus pobles i de sobte passes a un festival internacional a l'escala a la que està organitzat este festival.
0: I que ha estat una realitat, has estat allí, a Lloret de Mar, ja ho has esmentat, no?, amb els teus llibres, amb les teves novel·les, Laura, dels somnis a l'espí de la nissaga Catarsi. Quines van ser les primeres impressions? Com va ser aquesta experiència allà?
1: Bé, va ser, com a mínim, impactant. Com a mínim, impactant. Perquè, bueno, primer desconeixes l'espai, desconeixes el lloc, no saps què vas a trobar-te, no saps si és... la imaginació juga amb les passades de vegades, no? I ens imaginem coses i després no ho són. O... En aquest cas va ser fàcil, perquè Lloret Negre no és un festival que estigui organitzat des de una forma excessivament protocolària ni amb titulitis, no? És un parlar de tu a tu, és un espai on vam poder comunicar-nos tots d'una forma totalment natural. Per tant, trobar allà un director de cine i poder parlar amb ell, com estic parlant amb tu, era el més normal del món. Jo, encara que per dins, te s'aborronava la

0: pell, no? Perquè dius, ostres, saps el moment en el que estàs? Mm-hmm. Saps? No, no és, tots els dies no s'has de parlar amb un director de cine o amb una directora teatral o una presentadora de televisió, o, no? De les primeres cadenes, no és normal. Però bueno, allí va a córrer allà.
1: Mm-hmm. Vas compartir moltes paraules i d'entre d'elles per donar a conèixer, no? Per presentar les teues novel·les.
0: Sí, bueno, realment nosaltres les nostres novel·les com a tal no les vam presentar, perquè l'espai és més de tertúlia, ¿vale? Per a conèixer els que han sigut convidats al premi, no? I per tant vas a escoltar-los una mica a ells, bueno, pues això, el tipus de preguntes que es fan en les tertúlies, ja siga de... Mira, un dels temes que va sorgir va ser la IA, ¿vale? I bueno, això va dur un debat extens. I per tant, allí el que es fa és una mica de tot, n'hi ha tertúlies, va haver teatre, sí que va haver moments de descans en els quals aprofitàvem per a això, per a conèixer en primera persona aixòs personatges, aixòs persones que ara van a ser premiades, algunes d'elles, a conèixer les seues novel·les, la forma en què escrivien, què és el que més es preocupava a elles i a ells en quant a l'hora d'escriure, què és el que els agradava o el que no són capaços d'aguantar. Això en una novel·la n'hi ha temes o n'hi ha formes d'escriure o n'hi ha estructures que trenquen l'harmonia de la lectura. I ells, des de la seva llarga experiència, explicaven bueno, com això es podia evitar o què coses no eren del tot bones. I allò, doncs, a mi personalment em va nodrir per a seguir, continuar construint-me com a escriptor i al mateix temps saber què coses no deuen de fer-se.
1: Ahir anava a preguntar-te si aquesta experiència te la portaràs al teu camp i crearàs una altra novel·la.
0: Sí, de fet, ahir vaig tindre la primera entrevista en les persones on vull recrear la pròxima novel·la negra. Saber de les històries d'aquesta població, saber de la realitat dels carrers, de les fonts, de les presons, de les morts, dels assassinats que van ocórrer inclòs. Que no allí, possiblement en algunes, sí, però van ocórrer en altres llocs. I gràcies a la imaginació de la novel·la ens permet traslladar als criminals i als assassinats a l'espai on ens en volem. Mm-hmm.
1: Això és el teu projecte més imminent que tens ara? El crear, l'escriure aquesta novel·la que estàs esmentant, és el projecte més imminent?
0: El més imminent és qüestió de... Calcule que 15 dies, en 15 dies tindré el pròxim poemari, que es diu Camins de retorn. Camins és un poemari, com bé diu el títol, són els camins que comencem a fer al llarg de la vida, senders que agafem, la forma en la que ens subdividim, no? Perquè a mesura que anem creixent i anem coneixent-nos i anem coneixent la vida i l'impacte que té la vida en nosaltres, ens subdividim en altres persones, en persones més masculines, més femenines, en persones més obertes, més tancades en ocasions, perquè ens assusta el que ens ve, no? I quan tens ja un llarg recorregut, jo no crec que hagi arribat a eixe final del recorregut, val? Però sí que ja comença a tindre algun sender del que ja comença a retornar, no?
1: Uh-huh.
0: Algun que ja m'ha ensenyat moltes coses. No seran totes, però ja són moltes. Em queda molt per recórrer i molt per aprendre en esta vida, però ja comença a fer algun retorn, no? I aquest poemari és allò, no? És el camí d'anada, però també el que comencem a tornar.
1: És a dir, que estaràs d'estrena.
0: Sí, sí, estem d'estrena i bé, tinc el poemari aquest. Ara també, Catarsi en un somni, possiblement acabe... Perquè la primera versió de les nissagues és en valencià, però volem obrir expansió, volem expandir-se cap a Latinoamèrica i per tant anem a començar també a traduir-lo al castellà i bueno, també he encetat un altre camí, que és una pàgina web totalment nova, on allà que es diu Josep Cortés a l'aragonès.com, que és des d'on es poden comprar els meus llibres, les meves col·laboracions, se me pot fer alguna, se me pot contratar per a fer algun tipus d'esdeveniment. També és de veres que aquest any està molt, el tinc molt replet, perquè en 2026 tinc un llibre també de narrativa, de, és col·laboratiu, perquè va ser en benefici dels Damnificats per la Dana. Uh-huh. I aquest llibre es tracta, es diu 101 valencianos, héroes o villanos. I en ell el que es tracta és d'agafar uns personatges que hagin sigut rellevants en la història valenciana. L'editorial que ho va publicar i va fer tota aquesta tasca, a mi em va demanar que com a Alcoià escriguera sobre dos alcaldes que foren cabdals. Bueno, tots són rellevants, eh? Uh-huh. Perquè tots decidixen coses importants, per tant, tots són rellevants. Però n'hi havia dos que van ser des de l'època del petroli, com va ser Agustí Arbós, el Pelletes, i va ser Pedro Irles. I em van demanar que escriguera sobre ells. Aleshores, la meva tasca en aquest moment va ser la de combinar aquelles converses que es van tindre o que es pogueren donar en aquell moment més conflictiu de la revolució del petroli, on van ocórrer, per exemple, l'assassinat a la plaça i tot allò. I a partir d'intentant ser el més imparcial possible, intentant agafar la informació més conservadora i al mateix temps la més, per dir-ho així, anarquista, no? Combinant-ho tot, intentar fer un diàleg en el qual deixes en dubte si aquest personatge és un héroe o un villano. Mm-hmm. Que siga el lector. Mm-hmm. El que decidisca què és el que vol que siga. Mm-hmm. Per a ell.
1: Este llibre ja ha vist la llum?
0: Sí.
1: Es pot comprar ja, no?
0: Sí, jo el tinc, de fet, a la pàgina web meua. No tinc venda directa, perquè no és... Mm-hmm. No em pertany a mi aquest paper, però sí està l'enllaç que envia directament a la compra d'aquest llibre.
1: En aquest 2026, Josep, està consolidant-se el teu somni d'escriptor?
0: Jo crec que estic començant de nou. Jo fa molts anys vaig començar. Després va haver un impàs en la meva vida, complicat, personal, que em va fer apartar-me un poc de l'escriptura. Un poc prou. I circumstàncies de la vida, com he dit abans, casualitat o causalitat, m'han fet retornar amb més gana i amb més força. I casualitat o causalitat el trobes a persones que formen part d'eixa il·lusió, d'eixa ímpetu en el que estic ara i que crec que estic tornant a nàixer realment.
1: I que com ens estàs contant, hi ha un horitzó amb nova novel·la, amb este llibre que vas estrenar, el poemari, també Camins de retorn, que és d'ací uns dies veurà la llum, però també demà tens una cita amb els lectors.
0: Sí, demà hi ha a Benasau, en la població de Benasau, en el carrer Canonge Mas Picó, és la finca on estarem, es fa una fireta gastronòmica i cultural i aprofitarem, ja que ha estat convidat, a vendre els meus llibres, a poder estar disponible per a tot aquell que vulgui conèixer les històries de Laura i les inquietuds que pugui tindre, a conèixer els poemaris, encara el poemari no, perquè encara no el tinc present, però sí que podem conèixer a Laura i la seva història.
1: Josep Cortés, escriptor, poeta, també lletrista, moltíssimes gràcies per venir al nostre programa, per compartir amb els oients com va ser la teva experiència a Lloret Negre, al festival, i també aquests projectes que has esmentat i als que es desitgem que et vagi tot molt bé. Gràcies.
0: Gràcies a tu. Thank you.
1: Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
2: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
1: Este me estrena que estés sintonía, espéralo, y por hoy Alcoy. Ismael Mayor, buen día.
3: ¿Qué tal? Buen día, Mariel.
1: Es que estén de estreno de temporada, ¿no? De alguna manera.
3: Sí, ¿te agraden? És aixina, no? Hi ha algunes que més que altres, anem a dir-ho aixina, no?
1: És diferent, és diferent. Sí, I ens hem d'acostumbrar, clar. No. Veníem amb la música i suposo que els nostres oients també estan començant a identificar aquests indicatius,
3: sí.
1: Però bueno, anirem familiaritzant-nos amb ells.
3: Em passa exactament el mateix que tu, eh? Bé, ser deportius de moment me l'han canviat.
1: No, no, manteniu el mateix perquè d'alguna manera segueix el mateix equip, no?
3: Exactament, és això. I bueno, el mateix equip estarà demà en carrusel perquè demà juguen al Collano, Maribel.
1: Com va anar l'estrena la setmana passada?
3: Molt bé, vam divertir molt. Tenim moltíssimes ganes de tornar al Collao, muntar tots els aparells, la gent, més de 2.000 persones n'hi haven, eh? Vull dir-te que va ser pel primer partit una il·lusió, unes ganes, no va ser el resultat que tots volíem, però sí que és de veres que ja aquesta representació prendre el cafè net, el xerrer en un o en l'altre, però la veritat és que apetia.
1: I este cap de setmana hem de fixar-nos en la cita el demà dissabte.
3: Sí, és demà. I Maribel, tinc que dir-te que vaig a fer el viatge més llarg de la temporada.
1: I no eixiràs de la Comunitat Valenciana.
3: Exactament, a Castelló. Castelló és el viatge més llarg, junt a Lorca. Si tirem cap al sud,
1: cap a Múrcia,
3: estaria a Lorca, a uns 200 quilòmetres, pues, uns 200 quilòmetres, Castelló. Així que, imagina la diferència. L'altre dia, l'any passat, el diria Barbastre, o el diria Lleida, o el diria... I enguany no, enguany el més junt, estem parlant de Castelló. Així que és més beneficiats, evidentment, els aficionats, que demà n'hi haurà molta gent en el camp del Castelló B, que són les instal·lacions esportives, i estic segur que serem més d'Alcoi que de Castelló, i també el club, perquè evidentment els jugadors demà pel matí i Sidan jugaran i se'n tornaran. Econòmicament mos ve bé a tots, la veritat. Així és que, bueno, per aquesta part hem guanyat, i, bueno, i demà a les 7 de la vespre comença el partit, 7 menys quart, en carrusel.
1: I l'equip blanc i blau a la busca del seu primer 3 punts, no? Dels seus primers 3 punts.
3: L'any passat mos van fer 4 allí, eh? Mos van fer 4 allí.
1: Bueno, però moral.
3: Sí. 4, que podien haver sigut 5, perquè Jagoba es va parar un penal, és de veres que van haver dos expulsats, que es va lesionar un altre jugador, va, una sèrie de circumstàncies que no té per què, al final aquest equip va baixar. O sigui, que són circumstàncies de partit que no està... I dius, si va baixar perquè està a altra volta, no? Va comprar la plaça. Va comprar una plaça de les dues que n'hi havien lliures, de dos equips que van renunciar a les seves places, i el Madrid C i el Castelló B van comprar aquestes places i, per tant, tornen a estar en segona federació. Però deportivament van baixar. És de veres que després ens sentirem en ser deportius, però és un equip molt més fet que l'any passat. No volen sustos en Castelló, tenen un equip en segon divisió i, per tant, volen pujar-ho, per almenys que no baixi de categoria. I, per tant, serà un filial complicat, més complicat de l'habitual, el Castelló. I així estem, un partit que, bueno, pues que contarem amb moltes ganes.
1: A partir de les 7 menys quart demà, per Onda Mitja, el carrusel deportivo, i també estem a les portes d'un cap de setmana en què hi ha altres cites esportives.
3: Sí, sobretot la pujada a Montcabrer. Una pujada a Montcabrer que serà el diumenge i que té més de 300 inscrits ja. Per tant, és una molt bona xifra. És una mítica, de les mítiques carreres de muntanya que fem. No sé, l'edició ja s'han perdut, hasta el propi Sivas Sellers, però sí que és de veres que és una de les més... boniques, però també molt mítiques. També antes de sol era correr, ara també té marxa nòrdica, fent camí participarà en Caires Joelet, és a dir, que també els menors no paguen, menors de 16 anys no paguen per a fomentar un poquet tot les participacions, moltes carreres, i al final tenen que fer. I bueno, pues una de les cites xules del cap de setmana.
1: I també van tornant els equips de la comarca.
3: Pues aquest fin de setmana és mateixos, cap de setmana, el mateixos que la setmana passada. Uh-huh. És a dir, Cocentaina, Muro,
1: el Rayo Ibense.
3: I es centrem un poc, no és de la comarca, la Xeneta, no és de la comarca, ho sabem, a vegades diem el clavem la comarca i demés, però és que, claro, l'entrenador és d'Alcoi, és el Pablo Carbonell, no el jugador de l'Alcoyano, sinó Pablo l'altre, està Luis Miguel Garrido i està gent que ha estat per l'Alcoyano i que és d'Alcoi. Per tant, l'introduïm ahir, a vegades ho diem mal, però bueno, jo crec que se mos entén en el sentit de que la comarca, la Xeneta...
1: Però és que estan les comarques centrals, Ismael, i ahir pertany tot aquest territori.
3: I jo clave tot, o sigui, que, i bueno, pues jugar el Rayo Ibense, bueno, pues en primer lloc la Xeneta jugarà contra el Dense B, el diumenge a les 5, el Rayo Ibense rebrà l'Olímpic de Xàtiva. A les 4:30 demà l'Olímpic de Xàtiva, que tantes voltes ha jugat l'Alcoyano, el mític Olímpic
1: de la Murta, no? el camp
3: exacte,
1: de la Murta
3: exacte, pues ara està en primera
1: i disculpa, sí? L'Ibense demà està en plenes festes de Mars i Cristians, pues, la localitat
3: pues a les 4:30
1: es donarà temps a tot, anar als actes religiosos i a...
3: Igual algú vol canviar-ho i el rival ha dit que no, pues, a lo millor l'Olímpic vol
1: avui estem, avui és l'entrada de Morros Cristians a la Vila Jogatera i demà continua la celebració.
3: Igual volen veure-ho, des de Xàtiva les festes, no?
1: I brindar una victòria, no sé.
3: Per això, eh?
1: Bueno, contarem.
3: Després el Sueca jugarà contra el Muro, ahí en Sueca, i el Contestano rebrà el diumenge a les 5 a la Font d'en Carròs, que també, bueno, ja és que la Xeneta està en tercera federació valenciana, el Rayo Ibense en primera en lliga comunitat i una categoria per baix estaria el Contestano i el Muro. La setmana que ve sí que comença el Serelles de futbol sala, el Jefaki, el Ibi futbol sala i també els altres equips de segona i tercera federació valenciana. Així que ja la setmana que ve la cartellera serà prou més extensa.
1: I que anirem escoltant cada dia les de dilluns i divendres, millor dit, a les 3:20 de la vesprada en Ser Deportivos, però així també en l'Oi Poro i Alcoi ens agrada com passos d'esport, perquè també compartirà amb els oients, perquè ens sapien un poc més de com va aquest àmbit a les nostres comarques. Així que t'agraïm moltíssim, Ismael, que ens hagis acompanyat, desitjar les victòries per a tots aquests equips de les nostres terreta, i escoltarem el carrusel demà i el dilluns també, com que queden aquests resultats, en els matinals i en Ser Deportivos.
3: Molt bé, pues el patriarca ja no t'ha dit res perquè hasta el 31 d'octubre no comença, o sea, que això encara queda.
1: Gràcies, Ismael, adeu. Els contacontes continuen sonant als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, al igual que la banda sonora del cicle Somriu amb actuacions musicals i espectacles. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org. Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
4: Bon dia, Virgilio, què tal? Com estem?
5: Hola, Paco.
4: Com va tot? Bé?
5: Molt bé.
4: Una nova edició del cine amb Virgilio Colomina. I en aquesta ocasió, Virgilio, es portes una convidada molt especial.
5: Sí, bueno, tenim Aitana, que no és la primera volta que ha vingut, i que vos contarà pues, una estrena que, a més, du aparellada pues, una activitat, no?
4: Especial. Què tal, Aitana, com estàs?
6: Hola, molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me una altra vegada.
4: Molt bé, doncs és un plaer, perquè era això, com diu Virgilio, una cosa molt especial, i ara ens explicaràs aquesta presència, aquesta pel·lícula tan singular que tenim preparada.
6: Sí, clar que sí.
4: Abans d'això, el que anem a fer és parlar de les estrenes que estreneu esta mateixa vesprada, ens ajudes, vale? I d'esta forma anem a escoltar el fragment de la primera d'elles.
7: Seguro que habéis oído hablar de las hermanas Owen. Las de Massachusetts.
8: ¡Hola!
7: Las que, según los vecinos, son brujas.
4: Vale, la que según los vecinos son brujas. Mano, conté-me.
5: Bueno, Paco, estos son los que te agraden a tú.
4: Exacte, perquè no fillera, no fillera.
5: Ah, és que ell és, Paco és especialista en pel·lícules tipus Notting Hill, sí. Totes aquestes, Love Actuality, no? I li agrada tant l'anglès com la variant anglesa com la nord-americana. Bueno, pràcticament Màgia 2, estàvem comentant fora de mi que vaig tenir jo, que la primera ja es remunta fa 30 anys, jo crec que era de 1998, abans d'entrar en la dècada dels 2000.
4: Vale.
5: Tenim en compte que, a més, mantenim a les dues grans actrius, no? que suporten el pes de la pel·lícula, que són Sandra Bullock i Nicole Kidman. Tenen cada una, per mi són jovenetes, 62 i 59 anys respectivament. I jo vull fer un... Ara comentem, si voleu, l'argument, però jo vull fer destacar un detall. La pel·lícula és dirigida o està dirigida per Susanne Bier. I Susanne Bier no és una directora qualquiera, ni moltíssim menys. És una directora danesa, nascuda a Copenhague, fa 66 anys, que va guanyar en l'any 2010 l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera en una pel·lícula que es deia En un mundo mejor, que estava ambientat en l'Àfrica. Bueno, Susanne Bier, per a mi, el que la caracteritza és que en un principi estava escrita a un moviment que es deia el moviment Dogma, que consistia, Dogma 95, els màxims representants eren l'Ars von Trier i Thomas Wittenberg. I es caracteritzava per rodar pràcticament sense música, improvisant, i isquera lo que isquera. És a dir, el moviment Dogma va ser, ja el dic, que a finals dels anys 90, un moviment importantíssim, i n'hi ha una pel·lícula meravellosa de Thomas Wittenberg que es deia Celebració. De Lars von Trier no fa falta parlar, perquè cada volta va anar més pa cavall, més pa cavall, més pa cavall, hasta rear-se-la, no? Bueno, així l'argument, si no l'heu vist l'anterior, és idèntic. Les dos germanes Owens, que són evidentment Sandra Bullock i Nicole Kidman, pues tenen que lluitar contra la eterna maldició que pesa sobre aquesta família, no? La pel·lícula és molt nostàlgica, la pel·lícula és de les que jo penso que tindríem que passar un rato molt agradable veient aquesta pel·lícula. Nos agraden o no nos agraden, com dius tu, este gènere que són?
4: Estos pastelitos.
5: Pastelitos. Nos agrada o no nos agrada. La primera va ser una pel·lícula molt interessant. Atenció al músic, a Rupert Gregson Williams, a la banda sonora, que per acabar posarem una cançoneta. I esta és la pel·lícula, jo diria, forta de la setmana, no?
6: Efectivament, és la pel·lícula forta, però veurem com funciona, perquè és la segona part de... Estem parlant d'una segona part, aleshores esperem que funcioni bé durant la setmana.
5: Estem parlant d'una segona part d'una pel·lícula de fa 30 anys, amb la qual vol dir que el públic actual no la coneixerà, però sí que n'hi haurà un públic que ara pot estar entre 40 i algo,
4: 50.
5: I 80 i molts, que sí que tindran...
6: Que és interessada, clar.
5: Que, estaran interessats en veure a aquestes dues grans actrius, més.
4: El cast, qui més? Ja? Tens més protagonistes? No, eren aquestes dues un poquet centrals. Vale. Molt bé, doncs anem a fer la siguient pel·lícula, ¿vale? Anem a parlar d'ella, anem a escoltar-la.
9: Pues esta casa pilla junto a ese banco. El túnel ya está prácticamente hecho. Solo falta cavar unos metros, entrar en el banco, abrir la caja, coger el dinero.
10: Podrías solucionarnos la vida.
11: ¡Hala!
10: Y páganos la hipoteca.
11: ¡Cariño! No nos dedicamos a atracar bancos. Somos una familia normal.
9: No hay familias normales, no me fastidies.
10: Estoy dentro.
4: Ya tenim así la peli española.
5: Sí, este año hay hagut una infinidad de películas españoles, sí, enorme, sí. ¿No? Porque a més ara... del cine després passen a les plataformes algunes i totes les setmanes hi ha, no? L'altra setmana vaig recuperar-ne jo una que no havia vist en el cine, que em va agradar prou, que es deia Los Justos, que sigui
6: Carmen Machi, sí.
5: Però esta a mi particularment em fa gràcia per a l'argument. Ara vos el conto
6: un poquet. Sí, sí, té un argument molt divertit.
5: Així era com antes, el que m'interessava era ressaltar la figura de Susan Bier. Així, ressaltar, tenim que dir que és la clàssica pel·lícula on apareix Jordi Sánchez, apareix un actor
4: sempiter,
5: que és Leo Harlem, que l'havíem vist en Los Benetton 2, que a mi em va parecer insufrible, Los Benetton 2, i apareix Raquel Guerrero i Ernesto Sevilla. Però la història està bé. N'hi ha una família que es diuen Los Ibáñez, en un clar exemple d'homenatge a les
4: TVOs,
5: no? Ibáñez era un dels grans creadors del clàssic TVO espanyol, de personatges veritablement impressionants com Mortadelo i Filemón, no? Sense anar més lluny. Bueno, en este cas, Eixos Ibáñez és una família, pues, tu te la pots imaginar, no és que estiga... És una família meravellosa, és dir, està al borde del caos absolutament en tot, econòmicament, socialment, inclús van a llevar-los la casa quan descobreixen a última hora un passadís que es connecta en el banc d'enfront. Intentaran atracar-lo i intentar eixir de la ruïna. Jo crec que l'argument, el punt de partida és excel·lent. A mi em recorda una pel·lícula anglesa en la que uns lladres roben un determinat banc, enterren el botí en un determinat solar i quan eixen de la presó diu ara anem a per el botí i se'l repartim. Havien passat molts anys i resulta que el que havien robat estava enmig del pati de la comissaria de policia. El que tenien que robar a la pròpia comissaria de policia. Una pel·lícula molt healing, molt per a mi molt agradable. Dirigeix Maria Pulido, té 54 anys, ha nascut en Sevilla i si li busqueu la seva filmografia la trobareu en les sèries. Vale. En Acacias 38, he apuntat jo així, perquè jo sèries no en veig, no? Bosé, no sé què, Renacido, o, saps? Ahí està esta Maria Pulido, que és una dona ja més majoreta, no? Quan he buscat a Maria Pulido, resulta que n'he trobat dos. N'hi ha una directora d'art, que li diuen Maria Pulido també, que està en Tadeo Jones.
4: Ah, mira, que curiós.
6: Que curiós, sí.
5: Esta, qui vos la du? Aitana,
4: dis-mos
6: alguna cosa. Esta la porta Sony.
5: Sony.
6: Sí.
5: Veus, esta pel·lícula, Sony és altra de les grans, no?
4: Que
5: el més gran que treballeu ara en cine, perquè jo el que estic veient és el que queda de les multinacionals, seria Universal i Sony, pràcticament, no?
6: Sí, mira, pràcticament Màgia és de Warner.
5: Bueno, i Warner. No, Warner, Disney Warner també. es manté. Jo de Warner vos contaria detalls molt xulos de finals dels 90. Això és un parèntesis des que solem obrir. Del final dels 90, quan el qui tenia Warner és el qui dominava el cine. El Warner ha estat en el coi sempre en mans del Goya, en companyia de Fox. El Goya va tancar, tenint Warner i Fox, i Warner anaven tots darrere d'ella. En aquella època era una distribuïdora poc exigent, és dir, el servia Esteve, no sé, amb molta rapidesa, i no era de les que exigia, però ara, clar, ara la contractació és completament diferent.
4: Ha canviat. Què mos dius? Un poquet d'esta, Aitana, d'esta Plan Perfecto.
6: Pues mira, jo crec que aquesta funcionarà molt bé entre un públic així anava familiar,
4: claro.
6: Perquè és una pel·lícula per a tots els públics, igual que es Benetton també va funcionar bé, encara que la 2...
4: No,
6: claro,
5: està Leo Harlem.
6: Exacte.
4: Sempre
6: és per a tota la família, també apareixen xiquets, aleshores jo crec que tindrà prou èxit i és el que estàvem comentant, destaca l'argument, la sinopsis que té, que és molt atractiva, molt divertida, i és el que es busca avui en dia en les comèdies.
4: Estupendo.
5: És el que el diria jo, és dir, s'ha creat un gènere o un subgènere des de la comèdia espanyola que és obra de Santiago Segura en les de la Padre no hay más que uno,
6: sí,
5: tota aquesta sèrie.
6: Sí.
5: Tots han anat a buscar-la, Leo Harlem també va aparèixer com un personatge dins d'aquesta sèrie i aquest subgènere és el que està algunes voltes de manera molt afortunada, a través de manera prou desafortunada, perquè vaig veure jo una que es deia Mamà és un desastre o algo per l'estil, que se'm va aparèixer que era inaguantable del tot. Però, per exemple, les de Harlem, el Benetton primer està bé. El Benetton segon ja no, perquè era idèntica la primera, és dir, però són totes idèntiques entre si, la veritat. Però a esta la diferència, un argument, ja el dic, que és molt britànic, és molt healing l'argument.
4: Atraco a les tres? Atraco a les 3.
5: Bueno, atraco a les 3 són paraules molt majors dins del cine espanyol, no? És a dir, el personatge, López Vázquez, digui gent com esta, ja no existeix. Però això també pot ser un efecte nostàlgia, no? És a dir, així no tots tenim la mateixa edat, no? És a dir,
4: i ja... Anem a escoltar Virgilio Aitana, la tercera de les pel·lis, un fragment executiu.
8: La maldad te va consumiendo poco a poco hasta que te mata. A nosotros la casa nos protegerá, ¿verdad?
12: Y también la noche.
8: Porque de noche la maldad duerme.
4: Ai, que por, ai, que por, ai, que por. Meses de por em fan por.
5: Sí, el nido, no?
4: A veure, conta'm, conta'm.
5: El nido, que, a més, jo crec que tindrà certa unió en la pel·lícula que vas a comentar tu, sí, esta, ja. Aitana, després. El nido la dirigís Hugo Stuben. És un pare, era un director dels multiclàssics, no? Hugo Stuben, este, el Hugo Stuben, fill, el que té 48 anys, nascut en Madrid, i que és parella de Michelle Jenner, que és l'actriu...
4: La protagonista.
5: És la parella de Hugo Stuben. Apareix també Luisa Guevara, Pablo Erquí i Dylan Reed. I és dir que salvo Michelle Jenner no conec a ningú. Però aquesta pel·lícula diuen que té una posta en escena, com diuen els francesos, una mise en escena, no? Té una posta en escena verdaderament deslumbrant. Possiblement diguen que és la pel·lícula espanyola millor. Quan diem bona posta en escena, diem a Sebastià del Coll, que ben feta està la pel·lícula, no? La pel·lícula està molt ben feta, és deslumbrant la seva posta en escena, coincidís quasi tot el món, i també té un tema molt xulo, però el recordarà la que ve, i el recordarà un clàssic immemorial com és El bosque de Shyamalan. En este cas, en El bosque, jo no sé si l'heu vist, tu has vist El bosque de Night Shyamalan? El bosque era una comunitat tan rural, la veurem després en Eixam, que està tancada, que no deixen eixir absolutament a ningú. I Shyamalan té, no vos dic el giro de guió, perquè entonces algú pot veure aquesta pel·lícula i li l'estropegen completament. És com la del Sexto Sentido, que ni siquiera la nombrem, perquè Paco enseguida vos diu que li passava a...
6: Bueno, però això està perdonat, sí.
5: Però això se la sabeu tots. Bueno, pues en El nido, el personatge de Michelle Jenner, que li diuen Marta, és mare i filla, mare d'un fill que té i filla d'una dona que té també. I és l'encarregada de protegir a les dues en una caseta que està enmig del bosc. Allí no vol que ningú interferisca hasta que apareix l'element estrany, no? Apareix l'element estrany que ho posarà tot pates amunt. Podia aparèixer aquest gènere que ara es diu l'Invasion Home, que tindríem com a exemple Los Extraños, de René Harlin, però no va per ahí. Va molt més... És més interessant, no? Dir-te que és un homenatge que li fa Hugo Stuben a lo que es dia la Factory Fantasy. Factory Fantasy són 9 pel·lícules que es van fer a finals del segle XX, en 1990, les tenia totes, però vos en diré alguna, Dagón, La secta del mar, Roma Santa, La caza de la bèstia, La monja, Darnes de Balagueró, i que van vindre a Espanya dos directors molt importants, que en aquella època eren de sèrie pràcticament A, ara transiten per la sèrie Z, com eren Brian Yuzna i Stuart Gordon. Estes són els tres estrenos. Jo crec que està bé.
4: Està francament bé. Aitana, què en dius d'esta del Nido?
6: El Nido, pues, jo crec que és una bona aposta en Michelle Jenner de protagonista. També variem un poquet i afegim una de terror, ¿vale? Perquè ara...
5: Funcionen.
6: Ara, sí, funcionen bastant bé, menys esta que parlarem de Dulce Sabor a Muerte, que no...
5: No, bueno.
6: Sí, espera, a veure.
4: Se va anar a Virgilio.
6: I ha tingut prova èxit en festivals independents de cine més xicotets, aleshores, pues volem... També m'agrada donar-li oportunitat a pel·lícules més aixina que no tindrien cabuda en coses... Sí, en coses més comercials, per dir-ho així.
5: De totes formes, ja el dic, el Fantàstic S Factory, a diferència de l'altre Fantaterror, que l'altre dia me'l comentaves, que és el del teu amic Paul Naschy, no? El Fantàstic Factory va ser una gran aposta de la Filmax, de Julio Fernández i dels directors americans estos que t'ha dit. Lo que deia Aitana, esta de Dulce Sabor a Muerte, no l'han comentat, sí, perquè la setmana passada no vam poder tindre programa. És dir, no va ser culpa nostra.
4: Va ser Pedro Sánchez.
5: Dulce Sabor a Muerte era una pel·lícula que dirigís un director, francament, molt donat a l'excés i al gamberrisme, com és Eli Roth. Va dirigir Hostel, que a més la va ambientar en aquests països que si tu veus una pel·lícula de Hostel ja no vas a visitar-los, sí. Tipo Eslovènia, sí. Tipo... Eslovènia no, Eslovènia és bonica.
4: Romania.
5: Tipo, sí, va, anem a dir de Txecoslovàquia més, més pecadins, no? Sí, sí. I bueno, i la història d'un... com diem en el coi, d'un xambitero maligne, jo xambitero. Crec que té possibilitats.
4: Xambitero maligne. Pues
5: el gore més salvatge que he vist jo en molts anys.
4: Va dir això, Virgilio, com
5: sí,
4: serà?
5: Sí. Bueno, pues bueno, tampoc es van comentar Cronos, que és una pel·lícula que la gent que han parlat allí en el cine, a mi m'han parlat bé d'ella, que tracta de sí. Successos, no?, de
6: l'atemptat de 2017 en les Rambles de Barcelona, un poc de la... l'equip policial i tota l'operació policial per
4: la investigació
6: dir, que
5: estava Enric Auquer el sí. Del maestro que prometió el mar sí.
4: Vale, vale.
5: Eixes dos, la que ja no podeu veure jo ho llamenté molt, però Aitana no us la lleva
6: ho sé, oh, Aitana, però no ha funcionat gens bé, o sea...
4: com eres?
5: Ja m'ho van dir, quan vaig anar sí. Ja m'ho van dir ah. Diu, estaràs soles i jo dic, però per què m'ho dius, estava Alma i per què m'ho dius, jo dic, jo puc estar soles en el cinema, a més tinc una mania, jo mire sempre a la pantalla, luego si sento un ruido raro per darrere i ve el xambitero, em mata directament sense que jo em doni compte.
4: Ho té fàcil, en tu ho té fàcil.
5: Ho té fàcil.
4: Molt bé, pues, precisament la pel·li que anem a parlar d'ella és molt sí. Especial i ara ens parlarà, anem a escoltar primer el fragment i ara ens diu Aitana per què.
5: I quan us contes lo d'avui, eh?
6: Vale.
12: Així que ho compartiu tot?
13: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden en les nostres vides.
12: I què va fer que vinguereu així? De què fugíeu?
13: La pregunta és què buscàveu. Jo crec que això no ho hem trobat.
4: Bona pinta té, bona pinta té.
6: Sí, sí, té molt bona pinta.
4: Contamos
6: sí.
4: Un poquillo...
5: Pues, coméntanos tu, Aitana, la pel·lícula es diu Eixam, l'Enjambre.
6: Sí.
5: És una pel·lícula que està, la còpia que tenim està en valencià, no?
6: Sí, estic passant la còpia en versió original, sí. Subtitulada al castellà.
4: Bueno,
6: val.
5: Sí.
6: I no res, conta la història de Lluc, que ho ha perdut tot, i com a última esperança, pues, la Cristina Fernández, que fa el paper d'Alba, li proposa pues, unir-se a aquesta comunitat, com sentíem en el tràiler, on són autogestionats, són bueno, com una família, podríem dir.
4: No necessiten res de l'exterior.
6: Clar, vale. I com ho ha perdut tot, pues, decideix donar una oportunitat i entrar ahí. Però... Vale. Quan entra, pues, descobrís que no tot era com l'havien
4: pintat.
6: Vale.
5: I el dic, el punt de partida seria el bosque de Xiamalan, en la que la comunitat estaria inspirada també en les comunitats estes americanes, no? Mm-hmm. Que són totalment tancades en si mateix. Però dins de, les, de, la, de lo férreo, de lo fortes que són les regles, algo n'hi ha darrere. Mirant esta pel·lícula Isam, jo vaig intentar buscar una pel·lícula que anava darrere d'ella, de Paolo Tiepoli, que perquè ara s'estrenarà una en el Festival de Venècia, que es diu, en espanyol és horrible, La sonrisa del mal, però en l'original és molt més bonico, perquè és El pueblo de la sonrisa. Mm-hmm. És un poble on tots són feliços, però feliços a costa de què i com. És dir, és un poquet el mateix punt de partida que Eixam. La crítica és excel·lent, eh? Si tu...
6: sí.
4: Però, Aitana, què és el que passa a vore? Què és el que tenim especial? Què tenim
6: mira.
4: Així? Contam.
6: Esta vesprada vindrà el director Òscar Bernàsser a fer una xicoteta presentació i després hi haurà un col·loqui. Serà tot a les 6:30, començarem i no res, vos esperem. És el que estava comentant ara Virgilio, que ha tingut molt bona crítica, tots els preestrenos, fins i tot en Madrid va fer sold out, en tots els llocs. És una pel·lícula valenciana, autòctona, participa a punt en la producció. Aleshores, pues, no sé... Creiem que des de Cinepic està bé apostar per aquest tipus de productes i si podem portar a la gent de l'equip, pues encara increïble, millor.
4: Parlamos un poquiu d'Òscar Bernàsser, sabem?
5: A part d'Òscar Bernàsser, bé?
6: Pues mira, anava a vindre Cristina Fernández, que era l'actriu protagonista, però m'han comunicat des de la productora que ha tingut un problema.
5: Però vindrà el director.
6: Però vindrà el director, sí, així que bueno, podré fer totes les preguntes. Que...
5: Animem a la gent que vagi, perquè si el director fora del Coix, estem segur que sí que aniria. Eixa és la porta que a mi em fa, no?
4: Però ell és d'on és? De Benidorm, no? O d'on és, el xic?
5: Òscar, què?
4: Òscar Bernàsser, d'on és? D'on és? On és el director?
5: El director Òscar Bernàsser és nascut a Palma.
4: Ah, vale.
5: A Palma de Mallorca, perquè la pel·lícula us ha donat a conèixer en l'Atlàntida Film Festival.
4: Vale. Jo creia que era d'ací, era de la comunitat.
5: No, per això jo dia que animem a la gent a anar i no us deixem el director allí de dir... M'imagino que sí que aniran.
4: L'apellido eixe Bernàsser és molt alcoià, eh?
5: Home, ja Paco i jo el coneixem molt a Paco, desgraciada o malauradament ja no està entre nosaltres, no? Un gran escriptor, un tipus d'una cultura impressionant.
4: I pues, el nebot, Jordi Bernàsser.
5: Òscar Bernàsser té 48 anys i només ha dirigit que dins del món del llarg esta pel·lícula.
6: Sí.
5: Ell ha fet un parell de documentals, uno que a mi em fascina, que és l'Stambrook, que és l'Odissea del barco. Ostres, que sí, va traure a republicans de la comunitat. I l'últim barco que va eixir del port d'Alacant rumbo al port d'Orà, en Argel. I bueno, és un director que, ja el dic, a l'igual que el Nido, també destaca per la posta en escena. Entonces, Òscar, ja has parlat ja en ell? Encara no.
6: No, he parlat en ell. No.
5: Ja. Esta vespre tindràs que...
6: Sí, esta vesprada.
4: Sí. Per lo vist està vinculat a la zona, perquè l'altre també, Bikini, una història real, Stambrook, sí, eixes són les
5: referències. Sí, no, és més un home documentalista i de curtmetratges.
4: Genial. Sí. Molt bé, doncs ens queden encara 3-4 minutets, el que anem a fer és...
5: Jo vull fer una pregunta a Aitana, que m'ho té que... Perquè... Quina per tu és la pel·lícula que ha anat aquest estiu en el Coi?
4: La que millor ha anat.
5: I si ha anat bé l'estiu?
6: Mira, l'estiu ha anat molt bé. O sea, en l'any 2026, perquè vaig veure l'altre dia la informació, els números del cine a nivell mundial estan pujant i estan apropant-se ja a lo que era prepandèmia. Per tant, en l'any hem tingut ja... pràcticament el doble d'espectadors que per mesos més o menys que l'any passat. O sigui,
4: que bé.
6: Superat ja també el total d'espectadors respecte a 2025 i estem a setembre. Aleshores, l'estiu sí, anava molt bé. I la pel·lícula que destacaria és l'Odissea de Christopher Nolan.
4: Sí,
5: l'Odissea, que si vols un dia tindràs que invitar amics teus i amics meus i invitem a Aitana també i fem un debat. Jo tinc moltes pegues en l'Odissea, moltes.
4: Que a Virgilio li agrada fer. I també molt dies que en general, a veure, contamos alguna pel·li
6: sí.
4: més.
6: Mira, per exemple, Spider-Man Brand New Day ha funcionat molt bé.
4: També.
6: Diria que és la segona per baix de l'Odissea.
5: Avisa'm quan la lleves que encara no la puc veure.
6: No, encara tardaré.
5: Sí.
6: I després sempre funcionen bé les estrenes de xiquets. Claro. Si un públic més infantil, animació. Bueno, més infantil no, perquè animació és per a tots els públics, però és Minions, va funcionar molt bé, Baiana... encara que fora Life Action, Toy Story i l'última que hem tingut Tadeo Jones 4 ja
4: també
6: està funcionant prou bé
5: i crec que hi ha una pel·lícula fenomen no, en tota Espanya, no sé si en el Coi, que és Obsession una pel·lícula que ha sigut la sorpresa dins de lo que seria el cine de terror no?
6: Mira, doncs vaig a destacar-te Obsession i vaig a destacar-te Backrooms,
4: que
6: va ser, es va estrenar un poquet antes que Obsession, però també ha anat molt bé, o sea, s'està notant que també s'estan fent productes, encara que no tinguen darrere una productora gegant o molt de pressupost, que realment el públic sí que vol veure i sí que ve a les sales de cine i plena a les sales de cine, perquè quan vam estrenar Backrooms, Y jo no esperava esta quantitat de gent, i de, sobretot de gent jove, venint a veure esta pel·lícula, que vam tindre, vam fer pleno de sales, dient que ja no podien, que teníem tot venut.
4: Va, molt bé.
5: I aquesta instal·lació sí que ens convé recordar, perquè a lo millor n'hi ha gent que encara no ho té, que sí que es feu, heu recuperat ja per el cine per a la gent jubilada, no?
6: Sí, ja tenim lo del cine sènior, que són els dimarts, qualsevol sessió, des dimarts a 2 euros, per a la gent major de 65 anys.
14: Però 2 eurets, això, sí. Això t'ha regalat.
5: Si jo crec que veure una pel·lícula per 2 euros és algo que està totalment... És algo molt assequible, no?
14: Totalment,
5: no,
14: absolutament. No... Molt bé, doncs l'últim 2 minutets que ens queden, anem a escoltar la cançó que havíem comentat que buscaríem, que seria de Pràcticament Cine. Ah, i Pràcticament Màgia. Pràcticament Cine és el que estem ara. Vaig a veure, espera, que no em deixa ara. Vaig a veure si Andreu va estar provant. I
6: pues res, recordar-vos que esta vesprada tenim el col·loqui amb Òscar Bernàssel. A les 6:30.
14: 6:30, eh? Estarà en la peli i després, o sea, la veiem la peli i després...
5: Li podeu fer alguna pregunteta a Òscar.
6: Claro, totes les que ho digueu.
14: A veure, doncs no mos deixa, eh? Estic així... Este és molt amic teu, no? Spotify està gratuït molt, eh?
5: No, això són del Barcelona, per favor. No em punxes que... No punxes
14: que... Se està ahí pegant-li voltes, ara, a veure, ara ho aconseguim.
5: Ha sigut...

0: Una de les cançons de la banda sonora de Pràcticamente Màgia 2. Un tal Winnig, no sé qui és, Winnig. Bueno, pues això, això és un poquet la peli que comentàvem al principi i amb la mateixa peli acabem. Moltíssimes gràcies, Tana, per tindre't així. Ha sigut un plaer, com sempre, que hagués vingut i sobretot això, per contar-nos coses innovadores que no és habitual tindre el director d'una peli que vas a veure tindre-lo davant i poder preguntar-li tot el que vulguis.
1: No, res, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, com sempre.
0: Molt bé.
2: Bueno,
0: Quilio, com Paco, us dius? Pues,
2: bé. Gràcies, Aitana, per haver vingut i bé. Saps que quan hi ha alguna coseta jo el quid per cert, tenim pendent lo de Tirso, que té que vindre.
0: També, Tirso Calero, que ha fet ahir un llibre...
2: Tu no coneixes a Tirso. Ja li presentarem a Aitana.
0: Portem els dos. Portarem a Tirso i a Aitana el mateix.
2: Sí, ja te'l presentarem.
0: D'acord, un plaer, gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu.